Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem el llibre de Gènesi, el seu capítol 6 i els versets 13 i primera part del 14, on se'ns diu: I Déu digué a Noé, he decidit suprimir la humanitat, perquè la terra és plena de violències per culpa d'ells, i els vull exterminar de la terra, construeix-te un arca de fusta de xiprer. I aquí ens trobem davant d'un episodi molt conegut de la Bíblia, fins i tot entre la gent que mai l'ha oberta. De fet, s'han inspirat diverses pel·lícules al tema, que no és altra que la destrucció de la vida per part de Déu a través d'un diluvi. I cal destacar que el tema del diluvi no es troba únicament a les fonts bíbliques, ja que tenim una història similar a la cultura babilònica i sumèria, que és molt coneguda, i és el poema èpic de Gilgamesh. També ho trobem a llegendes gregues, a l'èpica de la Índia, en algunes llegendes galeses de les illes britàniques, a les edes nòrdiques, a les llegendes lituanes, en alguns contes d'origen xinès, així també com en la cultura precolombina, cosa que demostra que no és una simple llegenda o mite, sinó que realment alguna cosa va passar. I en els 7 primers versets del capítol 6 de Gènesis veiem el cansament de Déu davant el deteriorament moral i espiritual de l'humanitat. Concretament, el verset 5 afirma el següent: El Senyor veié que la maldat dels homes anava creixent per tota la terra i que la inclinació dels seus pensaments més íntims era contínuament per al mal. La qual cosa va tenir com conseqüència, tal com veiem els versets 6 i 7, l'enuig de Déu i la seva sentència sobre tot ésser viu que estigués a la terra, que no era una altra que la seva destrucció. Però al verset 8 trobem esperança, ja que se'ns diu també: No obstant, Noé obtingué la benevolència del Senyor. Per això Déu mana a Noé construir un arca perquè la seva família i un nombre concret d'animals poguessin salvar-se. I la primera cosa que podem destacar aquí és, tal com es pot llegir a Hebreus 11:7, la fe que va mostrar Noé en creure en l'anunci que Déu li va realitzar sobre la destrucció que passaria. I no coneixem amb ciència exacta el lloc on es trobava o residia Noé, encara que sí el podem situar a Mesopotàmia, que és l'actual Iraq, en el creixent fèrtil, a la terra dels patriarques. I no sabem si Noé es trobava a poca o molta distància dels rius Eufrates o Tigris, o a la vora del Golf Pèrsic. El que sí que sabem és que va obrir l'ordre de Déu malgrat les més que probables burles que va haver de patir per part dels seus veïns i possiblement fins i tot per part de familiars, que pensarien que Noé i família s'havien tornat bojos. La veritat és que la tasca que van haver de dur a terme Noé, els seus tres fills, que es deien Sem, Cam i Jafet, així com la seva dona i les seves tres joves o nores, no va ser fàcil. Degudes a les mesures específiques a l'arca donades directament per Déu eren enormes i Noé no tenia els mitjans que posseïm avui dia a les drassanes. Concretament, l'arca mesurava, segons ho podem llegir a Gènesis 6:15, 300 colzes de llargada, 50 colzes d'amplada i 30 colzes d'alçada. I si tenim en compte que, en base a la mesura hebrea bíblica, un colze correspon aproximadament a uns 45-46 centímetres, la llargada o eslora de l'arca era d'uns 138 metres, el que correspon a un camp i mig de futbol. I l'amplada era d'uns 23 metres, mesura d'una pista de bàsquet. I la seva alçada d'uns 14 metres, o sigui, un edifici actual més o menys uns 5 pisos. I l'interior de l'arca tenia, segons Gènesis 6:16, 3 nivells o pisos. I la capacitat interior de la mateixa corresponia a uns 568 compartiments estàndard d'un tren. I aquesta embarcació d'unes 14.000 tones de pes, en base a càlculs efectuats per estudiosos, podia albergar uns 125.300 xais, si fa no fa, cosa que ens dona compte de les dimensions i capacitats de la mateixa. I l'arca, en les seves dimensions, no va ser un caprici de Noé, sinó que es va construir d'acord amb el disseny perfecte ordenat per Déu. I imagineu-vos que aquesta arca va haver de suportar els entorns desfavorables imposats per les fortes pluges durant 40 dies i nits, en base al que podem llegir a Gènesis capítol 7, versets 11 i 12.
I aquesta, l'arca, va protegir Noé, els membres de la seva família, així com els nombrosos animals que es trobaven al seu interior durant 382 dies. De fet, Déu coneixia l'estructura apropiada, la proporció simètrica i el material adequat per a aquesta arca. I Déu ho va comunicar a Noé, que era un home just a la seva època, i li va comunicar com havia de ser aquest disseny de l'arca. I li va dir clarament i amb detalls, i Noé va obeir allò que Déu li havia manat. I tal com he comentat anteriorment al principi de la xerrada, l'arca de Noé ha estat sempre un tema que ha cridat molt l'atenció i la curiositat. I de fet, encara que la Bíblia no proveeix de detalls suficients perquè es pugui realitzar un model complet detallat de la mateixa, de l'arca, se sap que per les seves mesures tenia una forma inusual. I més que semblar-se a un vaixell tal com els coneixem actualment, la forma s'aparentava més a un bloc gegant. Tot i això, s'ha pogut comprovar que aquesta arca va ser molt més segura en quant a proporcions, disseny i va ser molt segura en quant a proporcions, dissenys i estructura. De fet, va ser dissenyada per recobrar ràpidament l'equilibri als mars profunds. I com a dada curiosa, és interessant destacar que fa anys el govern dels Estats Units va dissenyar i va construir un vaixell de guerra segons el model adoptat per l'Arca de Noé, el qual va ser considerat com el més sòlid i estable entre les embarcacions o naus construïdes fins d'aquell moment. I això es mostra com de sòlida i forta devia de ser aquesta arca. D'altra banda, un centre de recerca tecnològic marítim de Corea del Sud va fer un estudi d'enginyeria naval de l'Arca de Noé igual que alguns experiments. Concretament, va desenvolupar un model en miniatura a escala de 1:50 basant-se en les descripcions bíbliques i va dur a terme alguns experiments científics que van exposar la nau a diversos entorns, a escala, mitjançant el control de la velocitat i intensitat dels corrents, marees, onades i vent. I com a resultat es va comprovar que aquesta arca va tenir un sistema de seguretat més substancial que qualsevol altre vaixell que s'hagi construït amb tecnologia d'enginyeria marítima avançada. I aquesta evidència de la seguretat de l'arca que va construir Noé és una prova que recolza l'autenticitat de la Bíblia. Però més enllà de les dades tècniques que us he comunicat a la introducció, l'arca és un símbol de la gràcia i misericòrdia de Déu. A Gènesis capítol 6, versets 17 i 19, llegim: «Llavors jo faré venir el diluvi sobre la terra a fi d'exterminar de sota la capa del cel tot allò que té alè de vida. Tot el que hi ha a la terra s'extingirà, però jo establiré amb tu el meu pacte. Entraràs a l'arca tu i els teus fills, la teva muller i els mullers dels teus fills, i de tots els éssers vivents, de tota carn, em faràs entrar a l'arca una parella perquè sobrevisquin amb tu. Hauran de ser mascle i femella». L'arca de Noé no és només el mitjà per al qual la raça humana i els animals van poder salvar-se de la destrucció, sinó que té en si un significat espiritual i tipològic. L'arca de Noé és una figura del Senyor Jesucrist, encarnant un refugi davant les tempestes del judici i les tempestes de la vida. Jesucrist, de la mateixa manera que ho va ser l'arca de Noé, és la provisió de Déu per a la nostra seguretat i salvació del diluvi, del judici diví. L'arca no estava construïda segons plans dels fusters o mestres d'aixa humans. Tal com era l'arca, probablement no hauria estat aprovada si els seus plans haguessin estat presentats a un inspector dels nostres dies. Però era un refugi per quan arribés la tempesta. Va ser construïda per Noé en exacta conformitat amb les instruccions que se li havien donat i va salvar tots els que van confiar i van creure. I Jesucrist, si em permeteu l'expressió, entre cometes, no està preparat segons les idees, pensament i prejudicis que tenen els homes, que té l'humanitat. En ell, en Jesús, el Messies, o Yeshua HaMashiach, estem fora de perill dels diluvis del judici que vindrà sobre els incrèduls, així com de totes les tempestes i proves de la vida, sent, si em permeteu l'expressió, l'únic bot salvavides per mitjà del qual podem assolir el port, la meta final. I els 382 dies que Noé i la família van passar a l'arca els va poder semblar un tipus de mort simbòlica, tancats en un vaixell. Però quan els va obrir la porta, es van trobar en un món nou. Van poder contemplar l'arc de Sant Martí, el pacte de Déu amb el seu poble, la salvació per vida eterna.
I tornant a l'arc en si, sobre la base del que llegim a Gènesis capítol 6, versets 14 a 16, sabem que aquesta havia estat construïda amb fusta de xiprer. I, a més, que la fusta estava calafatejada de brea al seu interior i exterior, i que l'arca tenia tres pisos i tenia estances. També tenia una finestra situada a la part de dalt d'un colze d'elevació, i l'arca tenia una porta al costat. I breument passarem a indagar a què correspon espiritualment cadascú d'aquests elements. I el primer dels elements és la fusta de xiprer. I com a creients, espiritualment, hem de tenir la fortalesa de la fusta que va ser utilitzada. Una fusta sòlida i ferma davant dels envits de la vida i els atacs de l'enemic. Hem de ser aquests taulers o vigues adequats per resistir les adversitats. Hem de tenir un cor immutable i just, amb la vista posada en Jesús. I en contemplar l'arca com a figura de Crist, el qual és la nostra veritable arca de salvació, podem realitzar el paral·lelisme i veure la simbologia de la fusta, que és un element que està produït per la terra, que procedeix de la terra, amb la real humanitat del Senyor, ja que tal com ens diu 1 Timoteo 2:5, perquè hi ha un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els homes, Crist Jesús, home. Per la seva banda, el capítol 2 de l'Epístola o Carta als Hebreus, als versets 5 a 18, ens parla de l'humanitat de Jesús i, en particular, el fet que ell va passar per tot el que nosaltres podem passar, ja que, tal com llegim els versets 17 i 18, per això calia que es fes en tot semblant als germans, per tal d'esdevenir el sumo sacerdot, compassiu i fidedigne en allò que pertoca a Déu, per expiar els pecats del poble. Perquè pel fet d'haver passat personalment la prova del dolor pot socórrer els qui són provats. I aquests dos passatges, aquests dos versets o el passatge que acabem de llegir, ens reconforta en el fet que no estem sols davant de les adversitats, perquè Jesús el Messies, la nostra arca, és en nosaltres i amb nosaltres. I el segon element és la brea. Noé va rebre de Déu l'ordre de calafatejar amb brea l'interior i l'exterior de l'arca, amb la finalitat que no hi pogués entrar l'aigua, sent totalment estanca i impermeable. I les paraules originals hebrees traduïdes com calafatejar i brea tenen la mateixa arrel a l'original hebreu que les que trobem a l'antic pacte o testament traduïdes com fer expiació i rescat. I aquest recobriment de brea és una figura del poder expiatori de la sang de Crist que cobreix els nostres pecats i ens fa acceptats i acceptables davant els ulls de Déu, lliurant-nos del judici. Déu va fer que Noé cobrís l'arca amb brea perquè no hi entrés l'aigua, i això ens mostra que, malgrat viure en aquest món, no hem d'acceptar l'aigua d'aquest món, que pretén entrar en les nostres vides i interferir en la nostra salvació. Per això hem de perseverar en l'estudi de la paraula i la pregària, a més de la comunió amb els germans, ja que si no calafetegem el nostre vaixell exterior i interiorment, l'aigua del món ho tindrà fàcil per infiltrar-se entre les escletxes. Càntic dels Càntics, capítol 2, versets 15, ens insta a caçar les petites guineus que fan malbé les vinyes, mentre que Romans 12:2 llegim: «I no vulgueu adaptar-vos al model d'aquest món, més aviat procureu transformar-vos renovant la mentalitat a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, allò que li agrada i allò que és correcte». I el tercer dels elements ens assenyala que l'arca era de tres pisos amb estances. I els tres pisos aquests amb els que comptava l'arca signifiquen que en el concepte de la salvació hem de tenir sempre present Déu en la seva unicitat, és a dir, la Trinitat, formada per Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Hem de tenir-ho sempre presents als nostres cors i vida, ja que el Pare, abans de la fundació del món, sabent que el seu humà li fallaria com a conseqüència del pecat, va proveir un pla de salvació, complet a la creu pel seu fill Jesús, i també amb l'enviament de l'Esperit Sant, el qual és el Consolador, el que ens redargueix, reprèn i corregeix de pecats, guiant-nos a la voluntat del Pare. A 1 Joan 5, versets 6 i 8 llegim al respecte: «Ell, Jesucrist, és qui ha vingut a través de l'aigua i la sang, no pas solament per l'aigua, sinó per l'aigua i per la sang, i l'Esperit és qui ens dona testimoniatge perquè l'Esperit és la veritat». Perquè són tres els qui ens donen testimoniatge: al cel, el Pare, el Verb i l'Esperit Sant, i aquests tres són un de sol. I tres són els qui ens donen testimoniatge a la terra: l'Esperit, l'aigua i la sang, i tots tres concorden.
D'altra banda, les estances o cel·les, literalment nius, que tenia l'arca, ens parlen de la seguretat i la protecció de tots els que estan en Crist. En Jesús tenim la seguretat que ell ens aporta mitjançant la seva mort i resurrecció per a nosaltres. I a Primera de Reis, capítol 6, versets 4 i 6, veiem que el primer temple de Salomó també tenia estances distribuïdes en tres nivells, el qual no és cap casualitat. I a Primera de Joan 2:28 se'ns diu: «I ara, fillets, persevereu en ell a fi que, quan es manifesti, puguem estar confiats i no siguem avergonyits a l'hora de la seva vinguda». I a Joan 14:2 ens diu: «A la casa del meu pare hi ha moltes estances, i si no fos així, us hauria dit que vaig a preparar-vos». No, us hauria dit que vaig a preparar-vos allí lloc? Nosaltres també, com a ser humans, som tripartits. Ja que fets a l'imatge de Déu, som esperit, ànima i cos, i hem de lluar a Déu, relacionar-nos amb ell i obeir-lo per amor amb tot el nostre esperit, ànima i cos. I el quart dels elements es refereix a que l'arca tenia una finestra situada a la part de dalt. A Gènesis, capítol 6, primera part del verset 16, llegim el següent: «Li faràs una coberta que deixaràs mig metre més amunt». L'arca, a més, tenia una finestra a la part de dalt, d'un colze d'elevació, o sigui, uns 45 centímetres, si fa no fa. I aquesta finestra estava construïda de manera que no es podia veure als costats, sinó únicament en direcció al cel. I aquest fet ens fa pensar i reflexionar que les nostres mirades no han d'estar posades en les circumstàncies que ens envolten, el nostre diluvi particular, ni han d'estar col·locades en els nostres líders, ni a la pròpia església, ni als germans que ens envolten a l'església, ja que ens poden fallar. La nostra mirada només ha d'estar posada en Crist, autor i consumador de la nostra fe i salvació, amb la finalitat que aquesta llum ens ompli, perquè nosaltres també la puguem transmetre als altres. Si nosaltres no rebem aquesta llum, l'experimentem i la fem nostra, difícilment la podem transmetre als altres. Recordem que Mateu 5:14 ens diu: «Vosaltres sou la llum del món. Un poble situat damunt la muntanya no es pot amagar», recordant-nos el verset anterior que també som sal de la terra. I la nostra missió és obrir la finestra del nostre cor a Jesús, el qual és la llum del món, tal com afirma Joan 8:12, havent de ser-ne testimonis per testimoniar als qui encara no l'han rebut a les seves vides. I el cinquè element ens indica que l'arca tenia una porta al costat. I efectivament, l'arca només tenia una porta, situada al costat de la mateixa, fent-nos recordar que només n'hi ha una salvació, només n'hi ha una porta per la qual hem de passar per poder reconciliar-nos amb el Pare i poder entrar a l'arca i accedir a la salvació. Joan 10:9 ens diu, en referència a Jesús: «Jo sóc la porta, i el qui entra a través de mi se salvarà, podrà entrar i sortir, i trobarà pasturatges». I tal com hem llegit abans a 1 Timoteo 2:5, perquè hi ha un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els homes, Crist Jesús, home. Però, i per més que la societat en la que vivim o visquem pugui presentar-nos alternatives de tota mena, només n'hi ha una porta per accedir a la salvació: Jesús, el Messies. La Bíblia ens diu que en els darrers dies seran semblant els dies de Noé, segons allò escrit a Mateu 24, versets 37 a 39, on llegim: «Perquè allò que va passar en temps de Noé també passarà a la vinguda del fill de l'home. Igual com dies abans del diluvi menjaven, bevien i prenien marit o muller fins que Noé va entrar a l'arca, i no es van adonar de res fins a que vingués el diluvi i se'ls emportà tots, així mateix serà la vinguda del fill de l'home». I de la mateixa manera que l'arca de Noé va ser un mitjà de salvació per ell i la seva família enfront del judici de Déu sobre la humanitat, Jesús és la nostra arca sent construïda mitjançant la seva sang abocada per nosaltres a la creu i posterior resurrecció, perquè obtinguem la salvació. I avui dia Déu continua buscant homes i dones justos que construeixin l'arca de salvació en obeir completament la voluntat de Déu, tal com ho va fer Noé. I és el nostre deure comunicar als nostres veïns, malgrat les possibles burles, que el judici de Déu és a prop i que tenen la possibilitat d'entrar a l'arca espiritual que representa Jesús. Hem d'obeir per fe a la paraula de Déu i proclamar que n'hi ha esperança per a aquest món. I Jesús, el propi Jesús, a Joan 3, versets 16 i 17, versets molt coneguts per una altra banda, ens diu:
ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Perquè Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell. Però també els versets 18 i 19 del mateix capítol ens diu: el qui creu en ell no és condemnat. El que no hi creu ja és condemnat, perquè no ha cregut en el nom del fill únic de Déu. La causa de la condena rau en el fet que la llum vingué al món i els homes van estimar-se més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes. Quina serà la teva decisió? Et comportaràs com Noé, el qual va creure a Déu per fe, o et comportaràs com els altres, que es van burlar, no van creure a Déu i van morir? No perdis la teva oportunitat. El judici espiritual sobre la humanitat ja està proclamat. Agafa't a l'arca que és Jesús. Deixa-ho entrar a la teva vida. No perdis aquesta oportunitat de salvar-te. I si ja has entrat a l'arca, no deixis de comunicar als altres que per ells també hi ha esperança, que no és un altre que el Senyor Jesús. Que el Senyor us beneixi i fins la propera setmana.